0: Giganto Quapro RTR in 6 minuts las 8:30.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: E qua ce lo fai nossa? Es bot als sco setzer an din maschine ci meine tras il temp. Funziona fich bein cun musica, quas va et ir wo nun fein fermativa ils 11:50. In in temp, curcia rock and roll, dera amo vare sul vadi i absoluta manch nof. I d'una canzun ci transporta precis a quist sentiment vegn a din uscenom na rebel de ses temp. Jean Vincent al nom, cun sia vush marcanta, es el del 1956 quasi sur not nü kunscheint. Biba Palua war ja finot sco un dels Klassikers del Rock'n'Roll. I präzise

Ton del magazin de Dots de Miezdi, preparaus e presentaus vus de Olivia Christen, ad Anna Selina Quinter, Giancarlo Candines, e staus responsables pels contents. Totes informaziuns a quei magazin dati e provus scodines in rtr.ch. Acau continuesci de mesa cun les gratulaziuns oz cun Sergio Guet, ti vislon in bisentro Miezdi.